Un gest, una resposta. És temps de moure's o d'aturar-ho tot. I el teu lloc, davant de tot aquest silenci, davant de tot aquest silenci, només tu pots ocupar-lo. Aturem el